0: Robben ser den gå utanför. Han missar. Messi missar.
1: Che grande Schlager. Dalla ordine l'arbitro, cuenta regressiva. 3